Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure

serio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipes. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga.

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolini Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
0: Notícies en xarxa.

VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.

0: algunes de les dades del pla de xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
1: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
0: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en el vol, les maniobres i els temps de rodatge, amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. Aena ha coordinat anticipadament les obres amb les companyies aèries i els responsables de l'assignació de slots per adaptar la programació a la reducció temporal de la capacitat. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trajet de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trajet s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com el...

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sonia Kerr.
3: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
0: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Espanyol. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme. Persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes.

0: no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
3: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
5: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
2: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
6: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
7: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
6: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
2: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
5: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
8: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
5: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
2: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
5: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
9: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut

0: i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
1: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
2: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
3: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
4: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
3: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
2: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
5: El CENIT UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
6: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
5: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
2: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
7: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
8: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
7: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat, alumnes de diferents escoles.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses asseuten el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la Ciutat Autònoma.
1: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
2: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
1: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
9: minuts.
2: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
1: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
2: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
1: D'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
2: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
11: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
10: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
2: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
1: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
12: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
14: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
13: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6 Vilanova Peralada, partits de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
15: Tercera jornada de Lliga, el Club de Futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima Mínima 0-1 contra el Tona. L'equip altempordanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'alumne Sobrés. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
13: I la Ciudad Europa arrenca a Girona, la seva 10a edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta 10a edició.
16: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
9: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
13: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
2: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:15. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
5: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
4: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: La síndica de Greuges ja es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
10: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
8: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
11: Això implica mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
12: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
8: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
11: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
8: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
11: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
8: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
11: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
8: Els esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
13: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la 7a jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
8: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
10: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
16: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
8: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
12: I quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
17: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
18: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
17: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
8: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
11: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
8: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
20: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
19: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
8: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
21: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
8: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
23: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
22: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
8: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris als municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
1: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
2: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització, això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
1: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
3: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
11: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
3: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
5: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
24: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicional, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
5: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
15: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
11: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
25: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
11: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
3: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
26: Com us ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat? Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
27: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
26: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
3: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
0: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les preses i la vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
4: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
0: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat, alumnes de diferents escoles.
3: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
6: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
7: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
6: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
3: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
9: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
10: Que anava a casa. Sí, tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta gent.
9: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
10: Cada Montserrat un cop a l'any ha de pujar-hi.
9: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses. Aquest matí a Ceuta, en el trasllat de migrants que encara eren a les platges, fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
11: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
11: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
3: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
12: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
13: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
3: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
14: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació, però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
16: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
14: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
16: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i finalment doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
14: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
17: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
18: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
17: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria Fermín després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
19: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
20: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt.
1: A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
2: I gairebé 40 anys després, el municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
5: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dono la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar aquest sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena de juntes i entitats del tercer sector.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Conclou l'operació per traslladar al port de Ceuta 1.700 migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i Benítez. Fons a l'executiu han apuntat que totes les places habilitades en les carpes han estat ocupades en un procediment que ha transcorregut amb normalitat. 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat alguns moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. Com us dèiem, té una capacitat per 1.700 persones, però es calcula que les platges de Ceuta n'hi ha 4.000. I el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat.
3: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
1: I justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, que en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats pels tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions que estan contractades. I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al dia 27 de setembre, Barcelona es convertirà en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. I a la cita esportiva avui, pendents de l'Espanyol que vol guanyar

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions a l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català en la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
2: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
1: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
3: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
1: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser i el Ripollès, a més, un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Sí que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.

Theatric soldier. Cool. But you don't respect me.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Badalona ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i, juntament amb Feijóo i Albiol, hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
1: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diu a les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
0: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors a la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la Sea Otter Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobile.

Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte es reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca treure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen a finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou casc casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus. We'll be right back.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Música.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter. Yeah.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova edició de l'Infopodcast. Us parla un servidor, l'Arnau Casals. A continuació, us portem l'agenda del cap de setmana amb totes les activitats que se celebraran aquí a Manlleu. I comencem el repàs per avui divendres. A partir de 6:45 de la tarda hi haurà la projecció de la pel·lícula i el col·loqui Ama Glòria, col·loqui amb Francesc Torres, tècnic d'acollida i convivència de la Mancomunitat. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Teatre Municipal de Manlleu. També hi haurà la presentació Campanya Comerç del Consistori Infantil. Presentació dels vídeos de la campanya Comerç Local, la nostra sort, creada pel Consistori Infantil de Manlleu del curs 2025-2026 amb la col·laboració del MAP Manlleu. Serà a partir de les 8 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Puget. Deixem el divendres i ara passem al dissabte 19 de setembre. Serà a partir de les 11 del matí quan se celebrarà un taller que té com a nom Què en fem de tants plàstics? La tecnologia alimentària darrere els envasos. Serà al Museu del Ter. I diumenge, a partir de les 11 del matí, hi haurà el tercer diumenge a la vora del Ter, colònia de Bogunyà. El lloc o el punt de trobada serà davant de la fàbrica de la colònia de Bogunyà. I en l'agenda esportiva destaquem una cita. Serà diumenge a partir de les 4:05 de la tarda a l'Estadi Municipal de Manlleu. Primera jornada de Lliga Elite que l'enfrontarà l'AS Manlleu contra la Unió Esportiva Vic, derbi comarcal on els dos conjunts lluitaran per fer-se amb els tres primers punts de la temporada. Recordem que serà aquest diumenge a partir de les 4:05 de la tarda a l'Estadi Municipal de Manlleu. I el podeu escoltar, si no aneu a l'estadi, a través de Ràdio Manlleu o el podeu veure a través d'un dels canals adherits a la plataforma de La Xarxa. I ara anem a la informació de servei. Anem a repassar les farmàcies de guàrdia o la farmàcia de guàrdia d'aquest cap de setmana. I la farmàcia de guàrdia d'aquest cap de setmana és la farmàcia Esther Pou, al carrer Viramirosa, número 109 de Manlleu. I nosaltres ara sí posem el punt i final a l'edició d'avui de l'Infopodcast. Només ens queda que donar-vos les gràcies per escoltar-nos i recordem que tota la informació, tota l'actualitat de Manlleu, la podeu consultar al portal web alter.net. Gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon cap de setmana.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Això és una mica fort.
1: Tot el dia
2: matat
3: xinxant. O no? T'acompanyem cada dia.
4: Ràdio Manlleu.
3: La ràdio del Ter.
4: 107 FM.

0: Doncs sí, això és Hit Parade. Què tal, nois i noies? Benvolguts i benvingudes, nens i nenes. He dit begudes, eh?
1: Pop-me otra, que me voy.
0: No, no, he dit benvingudes, cases.
1: M'ha semblat que deies begudes.
0: No, no, begudes no, benvingudes. Res, benvinguts a Hit Parade. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, una mica desmarxat a vegades mentalment, però vaig néixer d'aquesta manera i no hi puc fer res. Què tal, nois i noies, nens i nenes, senyores i senyors, dames i cavallers, avis i àvies? Benvinguts a aquest programa que recupera aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 per arreu de Catalunya, Andorra.

Apple Podcast. Spotify es queda trebat, per tant, ni ho mireu perquè us agafarà una depressió allò d'elefant, no veient com encara surten els podcasts del mes de juny. Això sí, d'aquest any. Saludem també aquesta gent del Ripollès, aquesta gent fantàstica, per altra banda, els companys i companyes de la selva, però no la de... sinó la selva de Girona. A l'Empordà també us saludem, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Vallès, al Baix Llobregat,

província de Tarragona i a tots aquells que m'esteu escoltant. Per cert, aquest programa també s'emet a Barcelona i al Vallès al canal 39 de la UHF cada divendres a 9:15 del vespre i els dissabtes a 2:00 p.m. Però tot aquell o aquella, doncs, que en comptes d'escoltar-me em vulgui veure i vulgui veure els videoclips dels anys 70 i 90. Anem a la pel·lícula Dirty Dancing per encetar el hit parade d'avui. Ens va deixar Patrick Swayze, però amb la veu de Wendy Fraser ens queda She's Like the Wind.

aquelles cançons que et podien haver demanat com... Oye, ponme la del balón, no? More than this, Avalon. La banda de Brian Ferry, que també havia tret cançons en solitari. Roxy Music, especialment les noies. Recordeu aquesta cançó i també els nois de quan es ballaven lents a les discoteques i sonava això. Molt bé, ens anem als anys 70 amb Giorgio Moroder i la veu de la malaurada Donna Summer. Els reis dels sintetitzadors i un dels temes pioners de la música electrònica. Molta atenció a això. Es deia I Feel Love. Donna Summer.

Weekend i tantes i tantes cançons. Tony Halley posant aquesta gran veu britànica amb aquesta banda que es deia el Ballet.

0: Doncs escoltar amb un noi que té sempre moltes coses a dir-nos. És així, Esteve Llop. Esteve Llop sempre ens presenta, doncs, un munt de temes d'aquells que han marcat la història de la música.
1: Jordi, amics de Hit Parade, què tal? Com estem? Salutacions i gràcies per deixar-me aquest petit espai per posar el focus a una cançó en concret. I en aquest cas es tracta d'una cançó que, tot i que parla de l'amor, la dinàmica musical doncs no té massa de sensible, diguem-ne, sinó que es tracta d'una cançó amb molt de ritme i que va fer furor a mitjans dels 80, especialment perquè va formar part d'una banda sonora original d'una pel·lícula molt taquillera. Estem parlant de Regreso al Futuro, Back to the Future, en la seva versió original. Es va estrenar la primera part aquell 1985. Una cançó que ve de Nord-Amèrica, com la pel·lícula, de la mà de Huey Lewis and the News. Segur que recordareu aquest poder de l'amor, de Power of

Mira que hi ha cançons, però tenim la mania de repetir-nos com l'any. Aquesta cançó l'he posat diverses vegades, ho reconec, i, per exemple, el All Right, el Heart, no l'he posat mai. Però bé, un dia d'aquests la posarem, eh? Sí, us ho prometo. Són dues cançons, Where the Streets Have No Name, de U2, amb Bono, The Edge, Larry Mullor Jr. i Adam Clayton. I després, una cançó que es deia Can't Take My Eyes Off You, dels anys 80, amb Boys Town Gang, amb una versió original d'un tema de Frankie Valli. Seguim amb una mica més de Pet Shop Boys, ara versionant a Village People, amb una cançó del 70 que ells van treure a començaments dels 90. Anem a recuperar aquest himne dels

0: que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com... Aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: This is Radio Freedom.
2: Hit Parade amb Jordi Casas.

Bonica, que en sóc que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 amb una emissora planetària. Eren de KLF amb 3AM Eternal, live at the SSL, en viu i en directe. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. I també un programa que es fa a la tele al canal 39 de la UHF, divendres a les 8 del vespre i dissabte.

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade.

gran banda que va estar formada a Irlanda l'any 89 i liderada per Dolores O'Riordan, que malauradament ens va deixar el dia 15 de gener de l'any 2018, quan ella només tenia 46 anys. Una cançó que es ballava fins i tot a les discoteques, això sí, amb els braços ajuntats al cos, com si fóssim macarrons bullint, no? The Cranberries, això va ser un número que es deia Zombie.

ajuda molt aquelles nits a Barcelona, aquests locals fantàstics, amb en Pere, amb la gorra al revés, amb una cabina de Pegaso, oi? Una bonica cançó que signava Mark Morrison i que es deia The Return of the Mac, que no vol dir altra cosa que tornant d'una mala època, no? No té res a veure amb aquells ordinadors portàtils, eh? Molt bé, em podeu contactar directament a Jordi Casas G a Instagram o a Jordi Casas House a

d'aquesta noia que, suposo, recordareu i havíeu escoltat per la ràdio i ballat als anys 90 amb aquesta dona que es diu Diana King. Espero que estigueu disfrutant del programa que s'acaba. Aquesta cançó

0: Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, exactament igual que abans, i també un servidor, el Jordi Casas. Recordeu, Instagram, Jordi Casas G, i també Jordi Casas House a TikTok. Per cert, el programa de la televisió, el canal 39, divendres és no a les 8, sinó a 8:15,

0: Sigues on, sigues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

ni superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca amb menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.